ja els hi era la vida. Bé, d'aquí la Rosana, perquè no podíem ser a música. I de vella m'hi costa per quant més de nou. Bé, tu vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha mort. No se podia innovar, eh? Empezava a tocar.